agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

Els ulls interrogants de l'infant de ciutat, anhel d'ample carrer, d'asfalt, de jardí urbà, de terrat, on l'àvida pupil·la junta el blau i la plana, la muntanya i la mar. I el pensament, el que l'esguard no abasta. Llibertat. A les ales batents de l'ocell engaviat, frisança de nous horitzons, d'espais infinits, de rutes blaves i daurades, llibertat. Al cor en doble gàstula del presoner, desig d'amor de dona, de sol rodó, de calcigar les vies de la rodona terra. Llibertat. En el tràgic lament de la gent sense pa i el puny en l'aire del proletari, sospirs adolorits, clams de justícia. Llibertat. En les idees, martells del pensament, de l'air de germinar com la sement fecunda i d'expandir-se com el vent. Llibertat. En els grans ideals alliberadors i els moviments de redempció dels pobles, voluntat d'existir i ambició de crear. Vigor d'arrel profunda i goig d'univers. Llibertat. I el cor de l'home, esclau, esclau i generós i bategant, per a impulsar la llibertat dels altres, per a bastir la llibertat dels pobles, per a exaltar la pròpia llibertat. Llibertat. Llibertat. Libertad.

0: Petarba.
1: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio Pego.
2: Estar en sintonia és gaudir de la teua companyia dia a dia. Queda't amb nosaltres.

agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

0: Lo que més sona en la ràdio ho tens ací. 107.8 Ràdio Pego.
1: Guachiquetere.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

A l'estiu, a Pego es viu. La música tanca esta nova edició de la campanya A l'estiu, a Pego es viu. Xaloc, un duet de saxo i piano, és l'encarregat de donar la nota per canviar de cicle. La cita és divendres 4 de setembre a partir de les 20:30 hores a la plaça de l'Ajuntament, sota l'atenta mirada del campanar i la refrescant presència de la font. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.

0: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales. Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
1: No estoy sola.
0: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
2: Se et pot oblidar a pagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot s'haurà veu.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Radio Pego.
1: Estàs escoltant Radio Pego, la teua ràdio. Em vas deixar...

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Estàs escoltant Ràdio Pego.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.

0: Estàs escoltant Radio Pego, la millor música de ara i de sempre.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
2: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
3: Cuando me dice que pare.
4: O que quiere irse a casa.
5: Cuando no dice nada.
3: Pero veo que se agobia.
4: Todos sabemos lo que significa no.
5: ¿No?
3: Si no entiendes un no,
4: eres un potencial agresor sexual.
5: No es no.
2: Respeta los límites, ¿sí o sí?
5: Gobierno de España.
0: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.
6: Se't pot oblidar apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot s'haurà veu.
7: Acció social de acció urgent. El proyecto Acción Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent, gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602. 667-659602. Ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
0: A l'estiu, a Pego es viu. La música tanca esta nova edició de la campanya A l'estiu, a Pego es viu. Xaloc, un duet de saxo i piano, és l'encarregat de donar la nota per canviar de cicle. La cita és divendres 4 de setembre a partir de les 20:30 hores a la plaça de l'Ajuntament, sota l'atenta mirada del campanar i la refrescant presència de la font. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
8: 107.8 de la FM. Ràdio Pego. Som la teua veu.

Comença Ones d'Estiu, el magazín més fresc de Ràdio Pego. Gaudis del bon temps, de la música, informació, tot això i molt més cada dia de les 8 a les 2, ací, a Ràdio Pego. Ones d'Estiu.

Molt bon dia, què tal? Com esteu, amics, amigues? Espero que estigueu mal. Benvingudes, benvinguts a la vostra sintonia. Esteu escoltant Ràdio Pego 107.8 FM. Qui vos parla? Carolina Ferrer. Avui, dimecres, 2 de setembre de 2026. Ara mateix, les 8 i 5 minuts del matí. Comença Ones d'Estiu, des d'ara i fins les 2 de la vesprada oferim-vos lo milloret de la música, d'ara i de sempre, informació i moltes coses més que em faran que el matí passe volant, ja veureu. De moment i per començar, entrem a la nostra màquina del temps, aquesta màquina viatgera que ara, de moment, en esta primera horeta ens porta i ens trasllada a la dècada dels 80. Amb la gran Kate Bush comencem la nostra selecció musical i el seu famosíssim Run Up That Hill. Bon dia!

Tad Hill, Kate Bush, així de ben començat esta selecció de la primera hora dedicada als 80. I així tenim a este duet, Milli Vanilli. Segur que recordeu aquest Girl, You Know It's True.

per excel·lència dels 80, Milli Vanilli, Girl, You Know It's True. I una gran veu que, desgraciadament, se'n va anar massa pronte. Tino Casal, el recordem amb Embrujada.

Molta sort, anem a saber el resultat del cupó diari de l'11. Air, el número premiat va ser el 61.167. 6, 1, 1, 6, 7. 61.167. Sèrie 20, 0, 2, 0. Queda't amb nosaltres. Ones d'estiu.

Up Where We Belong, un famosíssim tema, Joe Cocker i Jennifer Warnes. I així tenim un altre super número 1 en forma de balada, Paul Young, Every Time You Go Away.

Paul Young, Every Time You Go Away. I amb la incondicional estem, any 88, Luis Miguel.

0: El temps.
1: Anem a saber quin és l'horatge que tindrem avui i els propers dies. Avui de matí el cel podria estar tapat en algun moment, hi haurà nuvolositat, però de cara a la vespre de nit anirà escampant, el vent bufarà de gregal de força 3-4 i pel que fa a les temperatures, avui la mínima serà de 23 graus, la màxima estarà al voltant dels 32 graus. Demà tindrem també algun que altre nuvolal de matí i de vesprada ja estarà el cel completament ras. El vent bufarà de llevant de força 2-3, la mínima serà de 23 graus, la màxima de 34 graus.
2: Som Radio Pego, a l'estiu també estem amb tu. 107.8 en FM.

I així tenim un altre tema ben conegut dels 80, que va néixer any 88. Maracaibo va ser número 1 de la mà de La Unión.

Ma, qual idea estava en el circuit de les discoteques en l'any 81 de la mà de Pino D'Angio. I un dels primers èxits de la reina Madonna, Who's That Girl?

Madonna, Who's That Girl? I en directe, una versió en directe de Barco a Venus, una de les cançons també més conegudes de Mecano.

Mecano, Barco a Venus, la versió en directe d'este superhit. I tanquem els 80, arribem també a les 9 del matí. Pat Benatar és l'encarregada de tancar esta primera horeta amb We Belong.

0: Radio Pego. 107.8 NFM.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
2: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.
3: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
4: Cuando me dice que pare.
5: O que quiere irse a casa.
6: Cuando no dice nada.
7: Pero veo que se agobia.
5: Todos sabemos lo que significa no.
6: ¿No?
7: Si no entiendes un no,
5: eres un potencial agresor sexual.
6: No es no.
7: Respeta los límites, ¿sí
4: o sí?
6: Gobierno de España.
8: La natura es extraordinaria. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
9: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop.
2: A l'estiu, a Pego es viu. La música tanca esta nova edició de la campanya A l'estiu, a Pego es viu. Xaloc, un duet de saxo i piano, és l'encarregat de donar la nota per canviar de cicle. La cita és divendres 4 de setembre a partir de les 20:30 hores a la plaça de l'Ajuntament, sota l'atenta mirada del campanar i la refrescant presència de la font. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
10: Radio Freedom.

3 AM Eternal de KLF, èxit del 90, avui estem en els 90 i a principis de la dècada també. Adamski, ara conegut com Seal, amb Killer.

En la sensación.

Blue Boy amb Remember Me del 97. A finals de la dècada vam conèixer a Christina Aguilera gràcies a esta cançó primer èxit, Jenny in a Bottle.

En Ràdio Pego et donem més varietat. Més estil. Més frescura. Més música. En Ones d'Estiu. En la 107.1.

El clàssic cas del One Hit Wonder o artista de només un èxit, Nick Cayman va ser conegut gràcies a aquesta cançó I Promised Myself i poca cosa més. I no és el cas de Roxette, que ens ha deixat moltes i molt bones cançons per a recordar. Esta és una d'elles, de l'any 91, Joyride.

0: No deixes que t'ho conten. Connecta't i escolta 107.8 NFM, Ràdio Pego.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.
3: Se't pot oblidar apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot s'europeu.
4: Acció social de acció urgent. El proyecto Acción Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acción Urgent, gracias al proyecto Acción Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602. 667-659602. Ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acción Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
5: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
6: Cuando me dice que pare.
7: O que quiere irse a casa.
8: Cuando no dice nada.
6: Pero veo que se agobia.
7: Todos sabemos lo que significa no.
8: ¿No?
6: Si no entiendes un no,
7: eres un potencial agresor sexual.
8: No. Es no.
5: Respeta los límites, ¿sí o sí?
8: Gobierno de España.
2: A l'estiu, a Pego es viu. La música tanca esta nova edició de la campanya A l'estiu, a Pego es viu. Xaloc, un duet de saxo i piano, és l'encarregat de donar la nota per canviar de cicle. La cita és divendres 4 de setembre a partir de les 20:30 hores a la plaça de l'Ajuntament, sota l'atenta mirada del campanar i la refrescant presència de la font. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
9: Refrescat. On és d'estiu?

Estàs a Ones d'Estiu, Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada. També a www.radiopego.com.

0: I'ma
1: fire it all.
2: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
3: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.
4: Se't pot oblidar apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot s'haurà veu.
3: A l'estiu, a Pego es viu. La música tanca esta nova edició de la campanya A l'estiu a Pego es viu. Xaloc, un duet de saxo i piano, és l'encarregat de donar la nota per canviar de cicle. La cita és divendres 4 de setembre a partir de les 20:30 hores a la plaça de l'Ajuntament, sota l'atenta mirada del campanar i la refrescant presència de la font. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
2: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
5: Estàs a Ones d'Estiu, Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada. També a www.radiopego.com.

0: oyentes. Salut, salut, salut.
1: Escoltes Ones d'Estiu, el magazín d'estiu de Radio Pego.

Remulla't aquest estiu en el teu punt del dial preferit. Connecta't en la 107.8. Ràdio Pego, sempre amb tu. Refresca't amb la nostra il·lusió. Sintonitza'ns.

0: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
1: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Rubi, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.
2: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
3: On és d'estiu?

0: cabeza de ratón.
1: Oye, mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación.
2: Perquè a l'estiu tot el món viu, et convidem a que el compartisques i el visques al nostre costat. Ràdio Pego, viu-la.

0: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
1: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.
2: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
3: Cuando me dice que pare.
4: O que quiere irse a casa.
5: Cuando no dice nada.
3: Pero veo que se agobia.
4: Todos sabemos lo que significa no.
5: ¿No?
3: Si no entiendes un no.
4: Eres un potencial agresor sexual.
5: No es no.
2: Respeta los límites, ¿sí
3: o sí?
5: Gobierno de España.
6: Se't pot oblidar a pagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tots a una veu.
1: A l'estiu, a Pego es viu. La música tanca esta nova edició de la campanya A l'estiu, a Pego es viu. Xaloc. Un duet de saxo i piano és l'encarregat de donar la nota per canviar de cicle. La cita és divendres 4 de setembre a partir de les 20:30 hores a la plaça de l'Ajuntament, sota l'atenta mirada del campanar i la refrescant presència de la font. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
0: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.

0: 107.8 de la FM.
1: What?

0: Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.
1: Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Pego, som la teua veu.

the passion of the groove. Generation

Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.

música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida.

Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i sobretot teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot.

música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida.

Al meu poble la gent compra al mercat cada dijous. Botifarres, llonganisses, sardinetes, floricols. Compren

per Pasqua, una mona per Nadal, els pastissets. I s'escuren les butxaques per omplir els cabassets amb ametlles ensucrades, confitures i pinyons, cucurins.

Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.

Hey, we doing this shit one take. Green light, don't stop. Go.

Oh.

0: Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.
1: Ràdio Pego, a prop teu.
2: Ràdio Pego, @pego.org. El correu de la ràdio. Escoltes Ràdio Pego.

de so, sabia ja veure algú d'ho contar. Mariola s'alça fins al cel, gran i dèbil a la part. El sol està tapat per cans de por, pel dol d'alguns. Quan naix el foc i arriba lluny, es crema i la pell i la gent muda. I neix un crit del sol, sol demana ajuda. I matges de tanatos panús i una corona d'espines que ens impedeix veure llum. Tan sols el fum.

T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.